0: ਹੁਣ ਵੱਧ ਸਪੇਸ, ਕੰਫਰਟ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਟਮਰੈਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਈਟਸ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੂਵ ਇਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਟੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 780-239-5845, 780-239-5845।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: Call 647-504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557. 504-1557